Ara passarem també a la final del programa Momento Nango Romántico. Mi nom és Tamara Eco Cruz. Va mi un placer de poder elaborar per vos una nova noche, no?